0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Aturem l'emergència social i educativa. Sota aquest lema han tornat a sortir avui al carrer els docents, en la que serà, sembla, l'última gran mobilització d'aquest curs, però ja avisen que al pròxim n'hi haurà més, després del no en la consulta de l'acord amb la Generalitat. S'han sumat avui altres col·lectius socials, com ara treballadors del sector de la salut i també les associacions de famílies que defensen un sistema d'educació pública de qualitat.
2: Ja no són només les plantilles, sinó que es tracta doncs, de tot el suport que hem rebut de famílies i de la societat civil en general per defensar l'educació pública i per fer seure el govern a aturar aquesta emergència educativa.
0: En parlarem en aquesta edició cap de setmana, on estem també molt atents a les altes temperatures i la baixa humitat que dibuixen un panorama molt complicat pel que fa al risc d'incendis forestals. Avui estan en alerta per perill molt alt una trentena de municipis de Lleida, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. Per això es fa una crida a la precaució. Jaume Torralba, dels Agents Rurals.
3: Per això també demanem a la gent pues, que la màxima implicació, que estigui en alerta i que qualsevol situació de risc o columna de fum, en seguida pues, truquin al 112, perquè és importantíssim anar ràpid, eh?
0: Situació i previsió meteorològica a EMET, Juan Carlos Piña.
4: Bona tarda. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució amb probables ruixats, ocasionalment amb tempesta, sense descartar que siguin localment forts a la part oriental, on es poden recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures diurnes es mantenen avui sense canvis o pugen lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 a Barcelona i 29 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a la depressió central de Lleida. És una informació d'EMET.
0: Gràcies. Amb Albert Bacas als comandaments tècnics, el Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: De seguida anem a la manifestació de l'educació, però abans insistim en el risc d'incendis forestals. És el més elevat a les comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. A Sanaüja, a la Segarra, els bombers han continuat treballant en les últimes hores per mirar que no revifés l'incendi declarat ahir en una zona de vegetació agrícola i forestal. Lleida, Joana Cendra.
5: El primer incendi de la temporada ha afectat una cinquantena d'hectàrees i ha mobilitzat 45 dotacions dels bombers. Aquest matí ja s'ha donat per controlat després d'una nit d'intens treball remullant les zones afectades per evitar que les flames poguessin revifar. Tot va començar en una zona de sega de cereal. Maria Casoliva, alcaldessa de Sanaüja.
6: Com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força.
5: En aquest sentit, des dels agents rurals demanen extremar la precaució. Sentim Jaume Torralba, cap de l'àrea regional dels agents rurals de Barcelona.
3: Estem pendents de que en aquesta època i en aquesta zona que hi ha tant de treball, que hi ha tant moviment, que no poden passar accidents, d'accidents en passen, però hem d'intentar minimitzar-los i aturar-los el màxim possible, amb la màxima rapidesa.
5: 8 comarques catalanes tenen avui risc molt alt d'incendi forestal. Es tracta de l'Alt Urgell, la Noia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta.
0: Això és el que sona avui a Barcelona. Nova manifestació dels sindicats de docents que, juntament amb les famílies i els estudiants, han sortit al carrer per reclamar una educació pública de qualitat. I seguint-ho tot, la nostra companya Cristina Martín, endavant.
7: Bon dia. L'última manifestació educativa del curs està arribant a la seva fi. Els docents es troben ara mateix a Plaça Catalunya després de recórrer tot Passeig de Gràcia i, com podeu escoltar, estan ara fent els últims parlaments. Una protesta en la que han clamat contra l'emergència educativa i han demanat més recursos després de l'acord fallit amb el govern. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: El que cal és doncs una transformació estructural d'una educació pública que no garanteix que sigui inclusiva, que no garanteix que sigui en català i que no garanteix que sigui de qualitat.
7: A la manifestació s'han sentit crits que han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i a favor de l'educació pública, però també de la sanitat i l'habitatge. A la marea groga d'avui han assistit les famílies, amb els més petits reclamant una educació millor.
9: Perquè volem menys ràtios i més qualitat a l'escola, que hi hagin més professors que ens puguin atendre.
10: A millorar les condicions de l'escola
11: pública, de la teva escola, sí. De l'escola on treballa la mama, no?
12: Al final
11: ens eduquen d'una manera que necessitem més qualitat d'educació.
7: Aquest és el comiat del col·lectiu abans d'acabar el curs, a l'espera de decidir un nou full de ruta de mobilitzacions durant les properes setmanes.
0: Gràcies, Cristina. Lidón Gasull és la directora de AFAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Benvinguda.
12: Hola, bona tarda.
0: El curs és a punt d'acabar, un curs que ha resultat complicat per a la logística familiar amb vagues continuades, però vosaltres dieu que esteu en el mateix vaixell que els docents, que és el de millorar l'educació, l'educació pública. Ple suport, doncs, als mestres i participació activa en la manifestació d'avui.
12: Bé, nosaltres directament hem cridat, som part d'aquesta manifestació, sobretot després del no al preacord. Hi ha un missatge clar, que és el que portem dient les famílies, és això, no va de condicions laborals, va de problemes estructurals del sistema, i aquí el que nosaltres reivindiquem és el nostre paper com a agent de la comunitat educativa per poder construir aquestes propostes que donen solucions estructurals al sistema educatiu, i ho hem de fer de forma col·lectiva amb els diferents agents de la comunitat educativa. Toca treure el tema de la mesa de negociació sindical i cal posar-lo a un altre espai on estiguem els diferents agents, on puguem arribar acords, on puguem posar criteris sobre la taula, però també calendari i pressupost.
0: Estem parlant d'una cosa que va més enllà d'un conflicte laboral, estem parlant d'un problema estructural de país. Les famílies reclameu un gran acord per l'educació pública. S'han posat en contacte amb vosaltres des del departament per conèixer la vostra opinió?
12: No, la veritat és que sí, vam tenir dijous una reunió amb la consellera, que no estàvem només la FAC, sinó estàvem totes les federacions de famílies, tant pública com privada concertada, i una mica sí que la consellera volia saber quina era la nostra valoració, una mica d'aquest final de curs, però en cap moment s'ha obert un espai per proposar, per escoltar les nostres propostes i veure com les treballem. Sí que és veritat que des de la FAC li hem traslladat aquesta necessitat a la consellera i li hem demanat posar-nos a treballar amb altres agents de la comunitat educativa i amb el Departament d'Educació per construir aquestes propostes i poder avançar en aquesta línia.
0: I quines són aquestes propostes?
12: Bé, nosaltres creiem que s'ha parlat molt d'inclusiva, però quan parlem d'inclusiva hem de parlar de com hem d'organitzar els recursos, de quins són els perfils professionals que ens fan falta i, sobretot, hem de parlar de mesures concretes que sabem que funcionen i que tenen un impacte positiu en l'aprenentatge. I entre les mesures que la FAC posa sobre la taula i que serien un canvi estructural en el sistema per garantir l'educació inclusiva està la mesura de la codocència, no? Intentar implementar la codocència en els centres educatius com a forma de garantir l'educació inclusiva creiem que seria un pas endavant. Després, també, i així ho hem traslladat, està l'adaptació dels centres educatius a l'emergència climàtica. Això ja no és un fet puntual. Estem parlant de que s'ha convertit en un problema estructural. Els episodis de calor cada cop són més extensos i cal abordar l'adaptació dels centres educatius. D'altra banda, tenim la planificació educativa de la pública. Portem molts anys sense abordar aquest problema i el que ens estem trobant any rere any, que el que fem és anar tancant línies de la pública mentre seguim renovant automàticament els concerts educatius, no? Tenim un context de sobreoferta de places com a conseqüència d'una renovació sense revisar dels concerts educatius i creiem que això no pot seguir així. El sistema educatiu públic ha de ser la pedra angular, ha de ser la prioritat de qualsevol govern i, per tant, si cal tancar línies educatives, han de ser primer les de la xarxa privada concertada abans que tocar la xarxa pública, no? I després, evidentment, tenim el tema de la gratuïtat del sistema educatiu. Hem d'avançar amb menjadors universals i gratuïts també a l'educació secundària. Hem d'abordar també els reptes dels horaris, que no en parlem, i hem de també abordar el tema de la gratuïtat real, no? Cada cop les quotes escolars són més cares. Ara tenim també sobre la taula el problema de les sortides i les colònies. Hem d'abordar aquesta situació. El primer que hem de fer és garantir que es facin a tots els centres educatius i garantir que es facin de forma gratuïta per garantir que tots els nens i nenes puguin fer-les. I bé, hi ha moltíssims altres reptes, però creiem que només començant amb aquests ja posar fil a l'agulla en aquests reptes ja estaríem avançant.
0: Molta feina a fer, el curs ja s'acaba, però de cara al vinent doncs es tracta d'anar avançant per aconseguir això que és l'objectiu de tothom, una escola pública amb recursos i de qualitat. Lidón Gasull, directora de AFAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, moltíssimes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
0: I era una bella reivindicació de les famílies monoparentals, o millor dit monomarentals, l'equiparació de drets amb les famílies nombroses. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha anunciat un acord amb el govern perquè tingui les mateixes rebaixes a la universitat, és a dir, els fills pagaran la meitat i en el cas de tenir més fills, la bonificació serà del 100%. La mesura entrarà en vigor ja aquest pròxim curs. Per Jessica Albiach, era una qüestió de justícia.
13: Era una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan al risc, estan situades en risc de pobresa. Per tant, volíem fer justícia, així que equiparem les condicions de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses.
0: El govern destinarà 12 milions i mig d'euros en aquesta mesura. I la crisi d'educació afecta també el sector de les colònies. Ho sentíem en l'entrevista amb la Lidón Gasull. Més d'un miler de centres escolars ja han advertit que no en faran el curs vinent. El sector s'ho mira amb molta preocupació i recorda que hi ha 5.000 llocs de treball en perill. Maria Gómez.
14: Les cases de colònies no volen ser moneda de canvi entre els sindicats educatius i el departament i demanen un reconeixement propi. Werner Esteller és el president de l'ACAC, l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya.
15: Nosaltres ja apoyem els mestres. L'únic que demanem és que, per no tornar a ser moneda de canvi, per posar-nos al lloc que ens pertoca, si us plau que se'ns reconegui dintre del sistema educatiu com l'eina que som.
14: Una eina inclusiva de cohesió i també de saber treballar fora de l'aula. Un model de país. Jaume Ramos, director comercial de Gestels, empresa que gestiona 7 cases de colònies.
16: No podem concebre un curs escolar sense colònies ni sortides d'un dia. Som quelcom que ha de ser inherent a l'activitat educativa de les escoles, que ha de formar part del projecte educatiu i de les activitats que amb caràcter segur facin els nois i noies durant el curs escolar.
14: En joc, la feina d'un 5.000 treballadors.
0: Avui, que és el Dia Nacional de les Llengües de Signes, volem cridar l'atenció sobre l'anomenada síndrome de privació lingüística, una situació que afecta el desenvolupament de les persones sordes quan no poden tenir accés a la llengua de signes. Un fenomen que s'està estenent en considerar que la tecnologia, els audífons o els implants coclears solucionen el problema. Esperanza Morales és lingüista, experta en bilingüisme de llengües de signes i llengües orals.
17: Perquè consideren que la llengua de signes ja no és necessària. Com que tenen audífons o com que han rebut un implant coclear, doncs al final escoltaran i llavors no estan facilitant la llengua de signes. No només és l'escola, està el Departament de Salut, està la indústria dels implants. Vull dir, aquí darrere de tot això està la biotecnologia, vull dir, que és la idea de que la tecnologia ho resoldrà tot i s'està veient que no.
0: La llengua de signes per a les persones sordes i per a les sordocegues, encara més, és fonamental per al seu desenvolupament cognitiu, emocional i social perquè evita l'aïllament i fomenta la integració. I avui és també el Dia Mundial dels Donants de Sang, una jornada per agrair aquest gest solidari i necessari i animar els que encara no ho fan o ho fan molt poc. Laura Azurriaga.
18: El Banc de Sang vol agrair als donants que durant tot l'any ajuden els malalts i garanteixen l'activitat sanitària als hospitals del territori català. Calen unes 1.000 donacions diàries. Doctor Joan Ramon Grífols, portaveu, en declaracions a Ràdio 4.
19: Cada dia subministrem de l'ordre d'uns 800-850 components sanguinis a qualsevol hospital de Catalunya. Per tant, cada dia, faci fred, faci calor, necessitem de l'ordre d'unes 1.000 donacions cada dia.
18: Enguany fan una crida a les persones que no hagin donat mai sang. El perfil, tenir entre 18 i 70 anys, pesa més de 50 quilos i està bé de salut. Els homes poden donar un màxim de 4 vegades l'any, 3 les dones.
19: Ens podem adreçar a qualsevol dels múltiples punts que tenim de donació a Catalunya cada dia, i allà, abans de donar sang, farem una petita una petita selecció de la persona per avaluar la idoneïtat de la donació d'aquella persona. Qualsevol persona amb la seva donació pot arribar a ajudar tres persones, és a dir, d'una donació tenim els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes.
18: El doctor Grífols explica que tot tipus de sang és benvinguda, amb especial menció als grups amb menys prevalència, com és el cas del donant universal. La campanya itinerant avui se centra a Barcelona, Arenys de Munt, Masquefa, La Granada i Vacarisses. Al vespre, 150 drons il·luminaran el cel de la capital catalana per retre homenatge a les milers de persones que salven vides de manera solidària. L'any passat, més d'un milió de persones van donar sang a tot l'estat espanyol.
0: No te'n vagis, Laura, perquè ens has de parlar de les jornades feministes en revolta que s'estan celebrant al recinte de Fabra i Coats de Barcelona en commemoració del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. Han estat tres dies de debats que volen abordar els reptes del col·lectiu.
18: Més de 3.000 dones han participat als tallers de feminismes en revolta.
20: És veure una mica l'ambient, conèixer gent, una mica amb idees polítiques afins.
21: Compartir amb totes les dones que volem canviar coses.
22: D'escoltar, d'aprendre, de participar amb el que pugui.
18: Volen dibuixar una fulla de ruta col·lectiva davant els reptes actuals. Preocupa especialment la incidència de la intel·ligència artificial.
23: Aquest jovent que es deixa dominar tant i que a través de les xarxes socials fan tant de mal.
24: És el que es diu sempre, no és l'eina, sinó l'ús que se'n fa, però és que la intel·ligència artificial jo la veig tan perillosa.
18: Segons la ponent Sònia Estradé del Seminari de Ciència i Gènere de la Universitat de Barcelona, cal fer-ne un ús crític amb tal de fer front als biaixos que s'hi colen derivats de l'aprenentatge a internet.
25: Entrenen amb el que hi ha a internet. I el que hi ha a internet està travessat per misogínia, està travessat per racisme, està travessat per biaix. S'ha de tenir un ús crític de les tecnologies i alhora doncs, desenvolupar eines que, bueno, que potser siguin una mica menys sofisticades, però que siguin nostres.
18: Un altre dels reptes que assenyala el col·lectiu és l'auge de l'ultradreta i com es pot aplicar una mirada de colonial des del feminisme. María José Herrera, ponent de Mujeres Palante.
26: Estos espacios son para comenzar a ocuparnos y a hacer una apuesta activa en contra de los discursos de ultradereta.
18: En els centenars d'espais s'han abordat altres qüestions com l'educació, les violències patriarcals o el dret a l'avortament. Montse Benito, de la comissió organitzadora.
27: Farem com una assemblea plenària recollint totes les conclusions, recomanacions, observacions, deures que ens posarem.
18: Les jornades han comptat, a més, amb propostes escèniques com Perifèriques 2026, Histèriques històriques o La Trini té un nus, una obra que té com a protagonistes expreses polítiques del franquisme.
0: L'artista Lita Cabellut commemora els 575 anys de la Universitat de Barcelona amb llum, un quadre a gran escala situat al rectorat de l'edifici històric que reivindica la importància de l'educació i el coneixement. Marta Arquín.
28: Un gran llenç de 4 metres d'alçada i 6 d'amplada a l'escala del rectorat i un banc procedent de la plaça Reial de Barcelona per contemplar-lo. Aquest element evoca la infància trista de Lita Cabellut als carrers del Raval, un banc que li va fer de llit i de refugi fins que aquella nena gitana va ser adoptada per una família que li va donar una nova vida.
29: És el mismo banco donde yo me sentaba cuando era pequeña, donde tenía tiempo para planear mi futuro, para soñar y para pensar i per a moltes coses més.
28: La pintora, una de les més cotitzades del moment, ha creat a partir de la seva autobiografia Llum, la seva primera obra pública que la Universitat de Barcelona li ha encarregat per commemorar el seu 575è aniversari. El conjunt el formen al banc de la plaça Reial, ubicat al vestíbul, on hi ha dipositat un llibre en què s'explica com es va gestar la peça, i un gran quadre a l'escala del rectorat. Un homenatge a l'educació i al poder transformador del coneixement que relata una història de superació d'una nena asseguda a un banc envoltada de llum, amb una massa de gent que representa la migració cultural.
29: És l'únic que nos salva en la vida, que seamos immigrantes culturales, que nos preocupe la cultura ajena, que nos preocupe i nos interese otro tipo de cultura. És lo que nos hace que seamos un conocimiento universal.
28: Un camí al coneixement tortuós que Lita Cabellut, nomenada fa 2 anys doctora honoris causa per la UB, representa amb una tela plena de clarobscurs i amb una advertència a les ideologies que volen destruir la cultura.
0: I de la cultura als esports, el Barça remunta a la pista del Tenerife, torna a ser finalista de la Lliga CB 3 temporades després. Fran Robert, bona tarda.
30: Bona tarda, Olga. A més, els blaugranes ja s'han assegurat una plaça per a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19-20 de setembre. perquè el València Bàsquet s'hi va classificar com a vigent campió, el Joventut en qualitat d'anfitrió, i l'altre participant és l'actual guanyador de la Copa del Rei, el Baskonia. El Barcelona, nit a Tenerife, va posar el definitiu 3-0 a la sèrie de semifinals amb remuntada inclosa, ja que al descans els de Xus Vidorreta tenien un avantatge de més 8, però els de Xavi Pascual van començar a carburar el tercer quart i en el darrer van tirar del carro Will Clyburn, que va acabar amb 19 punts, Nicola Provítola amb 13 i Billy Hernán Gómez amb 9. També va ser clau la defensa del conjunt blaugrana i, sobretot, el marcatge que li van fer a Patty Mills. L'estrella de l'equip canari només va anotar un parell de puntets i no oblidem que en el segon partit al Palau el base australià es va enfilar fins als 36. El Barça es va endur el triomf per 76-85, jugarà la final de la Lliga ACB després de 3 temporades sense fer-ho i el tècnic Pascual no té clar si prefereix que l'altra eliminatòria de semis s'allargui per així poder descansar o que es resolgui aviat.
1: Recuerdo ligas que hemos ganado sin parar y luego tuvimos la del 2010 que habíamos ganado Supercopa, Copa y Euroliga y perdimos la liga. Hicimos 2-0 en cuartos, 3-0 en semifinales y estuvimos 11 días esperando y nosotros perdimos un poco el ritmo de competición y perdimos la final, con lo cual nunca sabes qué es mejor, si estar más descansado, si estar más competitivo. Al final te tienes que adaptar y hacerlo bien.
30: Els culers s'enfrontaran al València o al Joventut. De moment manen els de Pedro Martínez per 2-0 i a les 8 del vespre la sèrie es trasllada a l'Olímpic, un partit a caixa o faixa per als de Dani Miret.
2: La nostra defensa ha de tenir més activitat, més contacte, més responsabilitat. Això és el primer de tot. I hem d'atacar millor. Quan ataquem millor no serà tan fàcil ser agressius. Quan ataquem millor, doncs, com he dit ara mateix, serem capaços de obligar que no puguin ser tan agressius, que és la diferència. Si ells són agressius i tu vas cap a dintre, però la falta no és prou clara o el contacte no és prou clar, doncs aleshores ells encara la següent vegada van més forts i tu vas amb més dubtes, no?
30: La penya buscarà una victòria per forçar el quart enfrontament, que jugaria dimarts també a Badalona. I fem un darrer apunt de bàsquet perquè la matinada passada els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA després d'adjudicar-se el cinquè duel de la final a la pista del San Antonio Spurs per 90-94. És el tercer anell per a la franquícia novaiorquesa i feia 53 anys que no el guanyaven.
0: I ara en vol, a les 6 de la tarda, el Barça disputa la final de la Champions contra el Füchse Berlín amb l'objectiu de coronar-se a Europa per 13a vegada.
30: Els blaugranes ahir van patir per tombar l'Alborg danès, es van acabar imposant a la pròrroga per 32-37 amb una actuació estel·lar del porter Emil Nielsen i molta atenció amb els berlinesos perquè es van carregar el vigent campió de la Champions, el Magdeburg. Són finalistes per segona campanya consecutiva i volen aixecar el títol per primera vegada a la història. Serà una final inèdita que seguirà des de Colònia el Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge. Fins a quin punt hi ha certa obsessió al Barcelona de Carlos Ortega per mirar d'aturar el millor jugador del món de les tres últimes temporades, Matías Gitzel?
3: Què tal, Fran? Molt bona tarda. Doncs és el principal mal de cap d'aquesta tarda, sí. No ens enganyarem. Amb el considerat per tothom com el millor jugador del món, el lateral dret Matías Gitzel, nascut a Dinamarca fa 27 anys i que precisament, i val a dir que no pensarem gaire en això, però l'únic títol que li falta per guanyar a nivell de clubs i de selecció, doncs és aquest, és la Champions League. Bueno, tenim aquesta tarda el millor partit d'handbol que es pot veure avui dia. El Füchse ha irromput amb força en la primera línia de l'handbol europeu fa 2 anys, fent un gran projecte amb noms com l'esmentat Gitzel, però també amb d'altres, com el porter serbi Milos Aliyev, l'ex blaugrana també, Lasse Andersson, per cert, hi ha un altre exblaugrana, molt recent a més, com és l'Aitor Ariño, que no gaudeix, la veritat, sigui dita, de gaire pista, però aquí en el Füchse es coneix bastant bé el Barça. És un equipàs encara que no molt més que el que dirigeix Antonio Carlos Ortega. Ahir ens va regalar, com tu bé deies, una tarda d'infart. Semblava que gairebé tenia controlada la semi contra l'Alborg i va tenir l'equip danès la darrera possessió per guanyar el partit. I després conversàvem al tablero Deportivo amb el Ludovic Fàbregas, el pivot francès, que va ser un dels herois a la pròrroga. Li preguntàvem precisament, pensant ja en la final d'aquesta tarda.
4: A este nivel todo el mundo juega muy bien, nosotros no tenemos que centrar lo nuestro, y por el tema de Berlín, pues es un equipo que juega muy bien, mucha velocidad de pase, mucho uno contra uno, también lanzamiento en algunos casos desde fuera, así que es un equipo muy completo que marca mucho en contraataque también y contragol.
3: Bé, aquest matí, Frank, l'equip ha fet una llarga sessió de vídeo i també doncs, una curtíssima sessió d'activació perquè ni tan sols 24 hores entre partits, doncs l'únic objectiu és recuperar el màxim possible. En aquesta sessió d'activació, per cert, Ansat és el cap esportiu de la secció Joan Marín, que ha estat preguntat pel futur d'Antonio Carlos Ortega, del tècnic balagueny, encara amb un any més de contracte, però pendents de la seva renovació.
5: Lo de l'entrenador i l'estaf junt, pues, en breu tindrem notícies positives, evidentment. Creiem que el Carlos i el seu estaf són les persones indicades per portar aquest projecte ideals per a aquest club. I sé que estaran molts anys aquí nosaltres.
3: 6 de la tarda, final per la 13a Champions League, final per arrodonir un any perfecte i assolir el 7 de 7 en títols. Barça, Fuxa Berlín, que explicarem al Tablero Deportivo de Ràdio Nacional d'Espanya i abans, i és això que porteu sentint durant tota la connexió, la final de consolació entre l'Alborg i el Magdeburg, ara a partir de les 3 de la tarda.
30: Moltes gràcies, Jorge, t'escoltarem, que vagi molt bé.
3: Fins ara.
30: I qui ja té les Champions al sac, però de waterpolo, és l'Atlètic Barceloneta de Fran Fernández. Amb el xiulet final es va desfermar la bogeria i a Malta va sonar el crit de guerra, bacallà sec-sec.